0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Can't touch this.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Fes el tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
2: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
4: Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'estiu.
4: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi
1: molt bé. Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà. És notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor d'edat com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès a la Bisbal. La detenció es va fer el 29 de juliol després de la investigació oberta arran d'una agressió que va tenir lloc la matinada del 4 de juliol al centre del municipi. Segons la investigació, la víctima havia conegut el noi poc abans dels fets. Mentre passejaven pel centre de la població, el menor la va empènyer fins a fer-la caure a terra i tot seguit li va donar diversos cops per tot el cos, un cop de peu al cap, i la va agafar pel coll i la va amenaçar de mort. I canviem de tema perquè les campanyes d'inspecció desenvolupades al litoral català han reduït per sota del 10% la pesca recreativa practicada sense llicència. La Generalitat considera que els resultats mostren un grau elevat de compliment de la normativa. Els controls també permeten millorar el coneixement sobre l'impacte d'aquesta activitat en els recursos marins. Les dades provenen de 4 campanyes específiques iniciades l'any 2022. Els dispositius han inclòs més de 2.000 persones inspeccionades en diferents moments de l'any. El percentatge de pescadors sense llicència varia segons la modalitat i la temporada. I encetem la plana cultural perquè el Festival de Torroella de Montgrí inaugura avui divendres la seva 46a edició, amb un concert dedicat íntegrament a Ludwig van Beethoven. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb el pianista Josep Colom i sota la direcció de Vitali Alexenkov oferirà un programa centrat en dues de les obres més conegudes del compositor alemany. El concert serà a l'Auditori Speicher i servirà per avançar la commemoració dels 200 anys de la mort de Beethoven. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet_33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala, amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
7: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot Estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà. És notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor d'edat com a presumpte autor d'un robatori amb violència comès a la Bisbal. La detenció es va fer el 29 de juliol després de la investigació oberta arran d'una agressió que va tenir lloc la matinada del 4 de juliol al centre del municipi. Segons la investigació, la víctima havia conegut el noi poc abans dels fets. Mentre passejaven pel centre de la població, el menor la va empènyer fins a fer-la caure a terra i tot seguit li va donar diversos cops per tot el cos, un cop de peu al cap, i la va agafar pel coll i la va amenaçar de mort.

0: Canviem de tema perquè les campanyes d'inspecció desenvolupades al litoral català han reduït per sota del 10% la pesca recreativa practicada sense llicència. La Generalitat considera que els resultats mostren un grau elevat de compliment de la normativa. Els controls també permeten millorar el coneixement sobre l'impacte d'aquesta activitat en els recursos marins. Les dades provenen de 4 campanyes específiques iniciades l'any 2022. Els dispositius han inclòs més de 2.000 persones inspeccionades en diferents moments de l'any. El percentatge de pescadors sense llicència varia segons la modalitat i la temporada. I encetem la plana cultural perquè el Festival de Torroella de Montgrí inaugura avui divendres la seva 46a edició, amb un concert dedicat íntegrament a Ludwig van Beethoven. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya amb el pianista Josep Colom i sota la direcció de Vitali Alexenkov oferirà un programa centrat en dues de les obres més conegudes del compositor alemany. El concert serà a l'Auditori Speicher i servirà per avançar la commemoració dels 200 anys de la mort de Beethoven. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
8: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
10: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
11: La millor música del món.
12: La música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

0: Marca lo que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Quan sona bé, és Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, amb Ordinary.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
4: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals.

0: Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
5: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
10: La millor música del món.
11: La música del món.
10: A Ràdio

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
6: Mana, mana.
7: Maxil·la Estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
11: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
10: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
11: Però què passa aquí?
12: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
11: Així no hi ha qui les faci caure.
12: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
13: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
14: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
15: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
16: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
17: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
18: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
19: Avui una jornada plenament assolellada.
20: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
21: Ràdio Capital.
20: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: és a radiocapital.cat.
1: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La

0: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2.

0: un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Lapés.
9: Si està bé,
10: si està bé a la fresca, eh?
11: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.
12: Una banda que va néixer com un homenatge als Eiva. Parlem dels 18. Els escoltem amb Iconic.

Seguim amb molta més música per tu aquí a la Ràdio de l'Empordà, ara amb la veu de Leon Bridges. Atenció a aquesta cançó que et proposem, que nosaltres n'estem completament viciats. Es diu Light the Way.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Dutxa Girona, l'especialista en canvi de banyera per dutxa, t'ofereix les notícies.
3: Bon dia, són les 12. Us parla Taronja Ràdio Girona i aquestes són les notícies més destacades d'aquest divendres. Part del sostre del gimnàs de l'escola Salvador Dalí de Figueres s'ha esfondrat aquest dijous al vespre. No hi ha hagut ferits. L'avís ha arribat a les 8 i 19 del vespre. Al lloc hi han anat dues dotacions dels bombers de la Generalitat, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i representants del govern municipal. L'Ajuntament de Girona aprovarà el nou cartipàs municipal gràcies a un acord amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. El grup socialista s'abstindrà a la votació. El govern, format per Guanyem Girona i Esquerra Republicana de Catalunya, ha tancat l'entesa després de la sortida de Junts de l'executiu local. L'acord inclou 6 compromisos que s'hauran de desplegar durant els pròxims mesos. La pesca marítima recreativa sense llicència ha caigut fins a menys del 10% dels casos a Catalunya. Ho diuen les dades de les campanyes de control que impulsa la Generalitat des de l'any 2022. Després de 4 operatius de control repartits al llarg de 4 anys, els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han fet inspeccions a més de 2.000 punts. El balanç confirma una baixada clara de la pesca il·legal. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de 12 boies a les cales de Palamós i Mont-ras, al Baix Empordà. El cap de la Unitat Marítima dels Mossos, Jordi Uller, ha explicat que els fets van passar el 27 de juliol. Uller diu que moltes boies han acabat al fons del mar. La policia ja busca testimonis i imatges per saber qui és el responsable. Els investigadors ho relacionen amb embarcacions que volien arribar fins a la costa, tot i la prohibició de les boies.
4: I tot seguit, la previsió del temps per a les pròximes hores. Cel variable a l'Empordà i al Pla de Girona, amb boires locals i nuvolositat en augment. Aquesta tarda les màximes s'enfilaran fins als 34 graus a Girona i als 36 a Banyoles, mentre que la resta voltaran entre els 31 i els 33. Ben fluix. Demà i els pròxims dies, més núvols i ambient calorós. I això és tot per ara. Més notícies a Taronja Ràdio Girona a les 3 de la tarda.
0: Divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
5: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchestra i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi

0: La mosca al nas.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.

0: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa Natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
7: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
8: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals. Tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic. Els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Sí, aquesta també ens agrada.
12: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: És la primera cançó que coneixem dels Another. Sonen a la ràdio de l'Empordà amb tot el ritme positiu, el que ens agrada, Talk to You.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se

0: vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau

0: a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
2: Hi ha un moment
1: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
2: Perquè saps que no ho entendràs.
1: Perquè et canses d'esperar.
2: I de no saber exactament
1: què estàs pagant.
3: I si fos fàcil?
1: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades. Sense sorpreses. Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
3: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
4: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
5: Marxo a la platja.
6: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
9: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
10: Esmorzarem pa amb oli i sal.
9: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
1: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
11: La millor música del món.
1: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: Ràdio Música.
1: Per sentir-se bé.
0: Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que...

0: si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
1: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola.

0: Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost, estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia, de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost, també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix a entrar-hi.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Manòmena.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Manòmena.
5: Maxil·la Estètic.
0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
8: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
0: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
10: La ràdio de l'Empordà.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
10: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Ja comença a fer-se...

0: que vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Fuego lento tu mirar.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
3: Fuego lento rebar.
4: Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Aquest estiu torna la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 9:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra

Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
0: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva, de les 12 del migdia a les 11 de la nit, a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost, a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
2: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
3: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Italia a casa teva.
4: Quan arriba...
3: Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana.

0: reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts a l'últim dia del mes de juliol. Sí, sí, avui és el dia D per a molts de vosaltres. Aparcareu la feina durant un mes i que no us emprenyi ningú. Doncs heu triat un mal dia. Per exemple, els de la Renfe a tot l'estat fan vaga. I els de Rodalies aquí a Catalunya la vaga la fan perquè l'aire condicionat de la majoria de trens falla cada dos per tres. Suposo que ho heu notat, eh? I els maquinistes també. O sigui, si passeu calor vosaltres al vagó, doncs també a davant del tren també, eh? A més, us heu de mentalitzar que alguna cua avui sobretot trobareu a la carretera. De tot el que passi en aquesta tarda d'operació sortida, us n'informarem aquí.

0: El mes d'agost és aquell experiment social que repetim cada any. Tots marxem de vacances al mateix temps. És curiós, perquè les vacances haurien de servir per fugir de la gent. Però decidim anar tots al mateix lloc, al mateix dia i a la mateixa hora. I encara diem, és llibertat.
1: 972 313 702.
0: La pregunta és, us agrada fer vacances a l'agost? O simplement és quan us deixen? Perquè si us donessin carta blanca, qui triaria el mes d'agost amb més calor, amb més cues i els hotels més cars? El veritable privilegi avui no és tenir vacances, és poder dir, jo les faig el mes de febrer, i sobretot que ningú et miri com si haguessis abandonat la civilització. Ah, i a més, aquesta tarda, hi diran la seva, Xico Sánchez i Carcassés, que ens proposarà activitats per fer l'últim cap de setmana de juliol, i també Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, ens comentarà la notícia de la setmana, i Jordi Pagès, el nostre DJ, a partir d'un quart de set, ens posarà una sessió de ballables dels 80 i 90. A punt? Nosaltres sí. Comencem.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: minuts i arribem a un quart de cinc de la tarda. Som a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. És el moment de saludar...
1: Xico Sánchez i Carcassés.
0: Xico! On ets?
2: Bé, tots en zona de la Costa Brava, molt i molt bé, i canviant cada mes, avui darrer dia del mes de juliol, demà agost tenim un cap de setmana, doncs, de dos mesos.
0: Un moment, no posis la directa, tu que vas molt de pressa. Escolta una cosa, avui és l'últim dia del juliol i la marabunta ja està arribant cap a la Costa Brava, van arribant de mica en mica, perquè estic segur que es trobaran cues a l'autopista, es trobaran cues per fer el check-in a l'hotel... Ja sé que no és el teu cas perquè tu, l'agost, tens molta feina, però quin és el mes de l'any que dius, ostres, és el que més m'agrada per fer vacances, que no és l'agost? Quin és el teu cas, Xico? Xico, sisplau, acosta't al micròfon perquè sembla que estiguis al vàter que fent cosetes.
2: Estic molt bé i la veritat és que torno a repetir que per mi el millor mes és el setembre.
0: El setembre
2: és un mes fantàstic perquè venim de les caurades del mes d'agost, sobretot, i les que hem tingut el mes de juliol, i el setembre, després de passar aquest temps, no hi ha tanta gent en molts llocs de vacances i està molt millor i gaudeixes normalment d'una temperatura molt més agradable.
0: Està bé, molt bé. Escolta, jo també el setembre... Juny o setembre són dos mesos ideals. Però com que ara estem a 31 de juliol i demà és 1 d'agost, estic segur que està el pati farcit d'activitats i coses per poder fer, oi que sí?
2: Sí. Sí, sobretot la gent que va vinguent ara cap a la Costa Brava, doncs tindrà una oferta molt variada, tant de música com també, sobretot, aquest cap de setmana d'humor. És fantàstic poder passar una bona estona, riure's.
0: Sí.
2: Aquest festival d'en Feu Feixedes, festival que organitza en Feu Feixedes amb un amor impressionant perquè convida i convoca gent de l'humor de tots els estils i de totes les edats, que amor ben diferent, humor que per exemple, podem recuperar, imagina Joan, amb Jordi LP. Aquesta mena de vetllada que fan en el Collet a Sant Antoni, recuperaran Jordi LP. Dic això perquè sembla que està una mica fora en aquests moments del circuit, quan Jordi LP, en una època en què tenia molt d'èxit, quan sortia sobretot en diversos programes de TV3, doncs estava dalt de tot. Ara continua fent riure a la gent amb un altre estil d'humor, per exemple, d'algú que podria ser en aquest moment Albert Tom i en Joan Maria Pou, o la Llor Bertran, o el màgic Andreu. Doncs tot això, a partir d'avui divendres i fins a diumenge, a la zona del Collet, Sant Antoni de Calonge, i organitzat per en Feu Feixedes, que lògicament amb el seu company Xuriguera també tenen una actuació. Te va bé això, Joan?
0: A prop de casa, i a més a més en Feixedes és un bon amic d'aquest programa i tot el que organitza. Hi ha unes declaracions avui, em sembla que és el Diari de Girona, o a l'Ara, ara tinc dubtes.
2: Jo n'he llegit unes al Diari de Girona.
0: Sí, que parlant de la cartellera teatral a Barcelona, que deia que fot pena perquè pràcticament no hi ha cap obra ni espectacle en català.
2: Sí, jo estic molt d'acord, jo quan he llegit el titular, crec que era del Diari de Girona, quan he llegit el titular, dic que algú havia de dir-ho, i en Feu Feixedes, doncs, posa una mica el dit a la llaga del que està passant en aquests darrers temps a Barcelona, que ha passat de ser una programació molt, molt interessant, i sobretot en català, en què cada dia crec que la programació és més fluixa, i sobretot la programació, doncs, en català. Té tota la raó del món.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Xico?
2: Doncs mira, podem tenir dues coses. A nivell musical, demà el Festival de Can Roig, amb una actuació d'aquelles molt i molt esperades, com és Miqui Núñez, i diumenge Tamboret, ja estava rumiant el diumenge, perquè el dissabte doncs molta gent ja comprant les entrades, estan pràcticament exaurides, però és una actuació d'aquelles que Miqui Núñez tant per gent més jove com per gent més gran, perquè és d'aquelles actuacions que jo sempre dic que hi van les noies i els nois joves moltes vegades acompanyats dels pares amb l'excusa d'anar a acompanyar perquè també els agrada Miqui Núñez. Diumenge Tamboret i ha començat ja la festa major de Sant Feliu de Guíxols. Avui, però, hi ha el pregó, avui divendres, amb l'Escola de Música i molts grups musicals al llarg de tot aquest cap de setmana, però deixem-me destacar, com és lògic, com sempre, els bons amics de Diversiones. Avui, amb el pregó, i al darrere, Diversiones amb una festa major de Sant Feliu, que, com sempre, celebraran la festa de la Mare de Déu dels Àngels.
0: Gràcies, Xico. Que passis un bon cap de setmana, eh?
2: Bona tarda.
0: Adéu. És 6:15 de la tarda i 4 minuts.

0: La combinació perfecta.
1: El que passa dia a dia i la millor música.
2: El temps. El temps que farà aquest mes d'agost. Tots els qui esteu a punt de començar les vacances, pugeu el volum perquè l'Isaac Vilà us donarà les dades, la tendència general del mes d'agost. Vaja, que suposo que si mirem les tendències dels altres mesos, d'altres anys, no crec que hi hagin gaires notícies, o potser sí. Tot això, ara el misteri aquest el desvetllem amb l'Isaac. Isaac, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Joan, molt bé.
2: Què?
3: Molt bé, acalorat.
2: Acalorat. Avui operació sortida. Els qui comencen vacances al mes d'agost t'escoltaran amb molta atenció. Primer de tot, l'onada de calor aquesta que hem tingut aquesta setmana s'acaba, continua, se'n va, torna, què?
3: Doncs davalla una mica la temperatura, però continuarem amb aquests valors elevats. Sembla que aquest estiu costa de pair i sembla que vivim instal·lats amb aquesta calorada constant, amb petits alts i baixos. Però la novetat la tindrem aquest cap de setmana al Pirineu, les comarques com el Ripollès, Cerdanya, fins i tot interior de la Garrotxa.
2: Que nevarà?
3: Que
2: nevarà?
3: No.
2: Ah, no?
3: No.
2: Oh, perfecte.
3: No. No, però tant demà dissabte com diumenge tindrem algun ruixat, aquelles nuvolades de tarda, aquests ruixats de tarda tan típics de la zona.
2: Sí.
3: I allà refrescarà una mica durant la tarda.
2: Ah.
3: Sí, a les tardes. I a la nit poguessis portar a dormir bé, però la resta que ve ser interior i façana litoral, a suar la cancel·lada. Continuarem suant la cancel·lada.
2: Molt bé. Bé, doncs no hi ha res de nou. Diguem-ne que d'entrada començarem el mes d'agost com la majoria dels mesos d'agost,
3: sí,
2: no?
3: Sí, i mirant les tendències, diguem-ne, sembla que com a mínim la primera quinzena d'agost continuarem amb aquest temps calorós i amb alguns ruixats de tarda i poques novetats. Sí que és veritat, a mi m'agrada recordar un tema, a mi sempre, i és que el sol que tenim ara, hem de recordar que el mes d'agost és com si fos el mes d'abril, d'acord? Tenim
2: el sol,
3: tenim les hores, les mateixes hores de sol que com si fóssim el mes d'abril,
2: d'acord? Sí?
3: El mes de juliol tenim el mateix sol, diguem-ne, que el mes de maig, i després tenim el mes de juny, que és el tope de sol i de radiació.
2: Clar.
3: Per tant, això vol dir que, probablement, com normalment passa, a partir del 15 d'agost, a vegades més abans o després, probablement comenci a anar de ballada aquesta calor i començarien a sovintejar els ruixats i les tempestes, una cosa gens rara en aquesta època. Però de moment sembla que els primers 10 dies hi hauran poques novetats.
2: Com ho diuen allò, a partir de la Mare de Déu d'agost a les 7 ja és fosc, que és mentida, perquè a les 7 és ben clar, fins a les 9 ben cara, no?
3: Evidentment, però aquesta dita fa referència a l'hora solar.
2: Ah, clar!
3: I ara perfectament estem amb hora solar i, per tant, a les 7 de la tarda, hora solar, són les 9 del vespre nostres.
2: Molt bé, ara som al mes d'abril, per tant, d'hores de sol. Quantes en tenim al dia, més o menys?
3: Mira, ara començaríem a tenir, ara de memòria no t'ho sé dir, però és el màxim són unes 15 hores, que això ho tenim el 20 de juny,
2: i
3: ara tenim ja ha passat un mes, ja som a l'agost, per tant, devem tenir unes 14 o 13 i mitja, aproximadament. De memòria ara no t'ho sé dir, Joan.
2: Molt bé. Escolta, el que sí que saps dir, suposo, és la temperatura de l'aigua del mar, perquè m'has dit que havies posat el dit gros del peu en remull aquí a l'Estartit i m'has detectat la temperatura precisa exacta que hi ha en aquests moments.
3: Sí, juntament vaig acompanyar en Josep Pasqual d'aquí a l'Estartit a posar el dit gros del peu, mentre ell posava el termòmetre,
2: sí.
3: I em va dir que a una milla de la Meda estava 25,3.
2: Molt bé.
3: A la superfície, a les aigües superficials. Probablement al sud de la Costa Brava estigui una mica més calenta. Però
2: doncs apa, ja hi pots posar el peu sencer, et banyes una mica i ens tornem a sentir divendres que ve. Apa, maco!
3: Que vagi molt bé! Bona tarda i bon cap de setmana!
2: Adéu! Hola.

0: La cançó de Toto, Rosanna, a 4:05 de la tarda i 4 minuts. I després de la publi...
1: Es por ti que no hay cadenas, si sigo el ritmo de tus cadenas.
0: Recordarem aquest èxit de Còmplices.
2: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
4: Esmorzarem pa amb oli i sal.
3: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972-63-0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia a casa teva.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Bona tarda, Pere, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Com va l'hort de l'escala?
2: Molta calor té l'hort.
1: Molta calor.
2: Falta aigua.
1: Falta aigua.
2: Però les fruites van madurant ràpidament.
1: Molt bé. Escolta, oi que, aprofitant la proximitat, em permetràs que recordi una cosa important, que regalem entrades als nostres oients, abans de parlar de nectarines, oi que sí?
2: I tant.
1: Escolta, t'agrada en Sergio Dalma?
2: A mi m'agraden tots els cantants, sobretot aquests més antiquets.
1: Tot i que
2: no sóc un fan, tot i no sóc un fan devot d'aquestes cançons romàntiques, m'agrada sentir-les.
1: Però aquesta te'n recordes, no? Bé, doncs, en Sergio Dalma actua a Roses aquest dijous, dia 6 d'agost, al Festival Sons del Món. Tu no pots participar, però els nostres oients sí. Si ara mateix ens envien un missatge al nostre WhatsApp
0: 972 313 702
1: i ens indiquen el seu nom, des d'on ens escolten, amb el seu email, regalem una entrada doble i podran bailar pegados. Et sembla bé?
2: És fantàstic, això. Els oients de Ràdio Capital, Taronja Ràdio.
1: Exacte. Clar, però ara no parlem de taronges, parlem de nectarines. Que en realitat una nectarina és un préssec sense pell, no?
2: No, sí, pell en té. Pell en té, perquè no té pell peluda. Però pell en té. Té pell, podríem dir, com una pruna.
1: Sí.
2: Però en realitat és la pell del préssec sense aquell pèl, com si n'és afaitada.
1: Està bé. Escolta, quines són les propietats de les nectarines?
2: Home, com que és un préssec, les mateixes del préssec. Mm. Però deixa'm abans dir una cosa curiosa.
1: Digue'm.
2: Que segur que els hi farà gràcia als teus oients, que la nectarina és una mutació d'un préssec. És a dir, un dia un senyor anava per un camp de préssecs i va veure que n'hi havia un presseguer que feia nectarines sense pèl, i així es va ser quan, reproduint això, es va aconseguir la nectarina. No és una mutació que ha fet l'home, és la feu la natura. Com gairebé el 90% de les varietats noves es produeixen per mutació natural.
1: Escolta, i aquest senyor, quan va veure això, fa molt de temps que ens
2: fotem... Sí, fa molt de temps. Sí. Fa molt de temps que constantment van sortint noves mutacions. És a dir, la natura és tan especial que igual un dia doncs, et surt una nectarina que és totalment diferent. Mm. I, per tant, allò se recupera i llavors sí que la pots reproduir sempre la mateixa.
1: Té el mateix gust que el préssec, la nectarina?
2: A veure, depèn de la varietat, sí, és molt semblant. Jo diria que és una mica més dolça que el préssec.
1: Mm.
2: I l'avantatge de la nectarina, que la gent que li agrada la fruita verda, se la poden menjar com si mengessin una poma i té aquella dolçor incorporada. Vull dir, és com si mengessis un préssec verd, però que sempre el troben dolç.
1: Està bé. Hi ha molts tipus de nectarines?
2: Hi ha centenars de varietats. I ara, últimament, també es va treure una mutació del paraguaio, és a dir, del préssec clar, i que amb pell de nectarina, que se'n diuen platerines. És a dir, sí que hi ha nectarines de carn blanca, que són més dolces encara, hi ha nectarines de carn groga, i, per tant, n'hi ha moltes. Però dintre d'aquestes de carn groga i carn blanca n'hi ha centenars de varietats. Centenars, eh? Ara que aquí se'n cultiven 7 o 8, cada setmana hi ha una varietat diferent. Però en el món, moltíssimes varietats.
1: Ja. Molt bé. Girona, comarques de Girona, és un bon territori per conreuar nectarines?
2: Sí, mira, és bon territori, o seria, hauria estat bon territori si no tinguéssim l'humitat que tenim.
1: Mm.
2: És a dir, la préssec de nectarina, aquí es va provar de plantar-ne molt, però el problema que tenim és que, haver-hi tanta humitat, agafen enfermetats de podridura. Mm. I una nectarina de l'Empordà, per boníssima que sigui, sempre té aquell problema de que no es conserva tant com una nectarina feta en aquelles planes de Lleida, que la humitat relativa és molt més baixa.
1: Molt bé.
2: I allà no es podreixen. És per això que s'ha deixat i s'ha anat aquí incorporant la poma i altres cultius, i ha anat en detriment de tots els préssecs i nectarines.
1: Molt bé. Molt bé, Perico. Ens sentim la setmana que ve. Continuarem anant al teu hort amb altres, fruites i hortalisses. D'acord?
2: Que passeu un bon cap de setmana.
1: Igualment. Adéu.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Bar.
5: Fill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.

0: comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
1: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren. Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerezad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: De cap a cap, amb Joan Bosch.
3: De la tarda, 5 minuts, som a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Segona hora, entre altres coses, participació, opinions, ja sabeu quin és el tema del dia, no? Avui comença a arribar tota la marabunta aquí a les comarques de Girona, especialment a la zona de la costa i també a l'interior, però, clar, tothom, qui més qui menys, fa vacances, la majoria de gent fa vacances al mes d'agost. És el mes, si poguéssiu triar, quin mes de l'any us agradaria fer vacances? Aquesta és la pregunta que tenim avui.
4: 972 313 702.
3: Que en aquest mateix telèfon també serveix per guanyar una entrada doble pel concert de dijous al Festival Sons del Món, el concert que donarà Sergio Dalma. Heu d'indicar el vostre nom, cognom, des d'on ens escolteu i sobretot el vostre email. Res, que també en Jordi Grau, president del Col·legi de Periodistes de Girona, posarà al comentari cullerada algun tema d'actualitat. Fins ara mateix!

0: Va, seguim endavant a un quart de sis i dos minuts el comentari setmanal de Jordi Grau, el president del Col·legi de Periodistes de Girona. I avui, en rigorós directe, des del semàfor de Llambilles, la crònica de Jordi Grau. O sigui que si sentiu algun soroll d'algun cotxe, és que està allà per informar en propietat. I vaja, hi ha poca cua, eh? Veig que hi ha cua, però hi ha poca cua en comparació.
1: Hi ha poca cua.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Com estàs?
1: Bona tarda, primer de tot, que no t'ho havia dit, Joan, i a tota l'audiència. Com esteu?
0: Molt bé. Escolta, a veure, dimarts que ve entrevisto l'alcalde de Llambilles, un clàssic d'aquest programa, perquè nosaltres tenim una obsessió, igual que tu i que, igual que la majoria de gironins, que fan servir el trajecte Costa Brava Centre fins a Girona i que es troben a Llambilles amb un puto semàfor que no hi ha manera que l'arreglin. Però ara sembla que l'arreglaran, però no del tot. Té més detalls i més informació, Jordi Grau, quan vulgui.
1: Doncs sí, és un clàssic, és un clàssic, i jo, la consellera Pànica, sempre em diu que tinc com una certa obsessió, i no és perquè hi hagi de passar cada dia, que no és així, però sí que tinc molts i molts amics i amigues que venen a treballar des de la Costa Brava a Girona, o que des de Girona van a treballar en qualsevol punt de la Costa Brava, i que s'han trobat amb autèntiques bestieses. I esclar, la pregunta és bàsicament per què. Abans no hi havia cues a Llambilla. Amb la desregulació dels semàfors van començar a haver-hi alguns problemes. Però fa uns mesos es varen arreglar perquè varen retocar alguna cosa i semblava que havien afluixat. Ah. Però no sé què ha passat. La qüestió és que hi ha unes cues que són impròpies. Aquest dia mateix, i això sí que va ser experiència personal, des de molt abans de quart hi havia una cua, que no s'explica, perquè tampoc és que t'hagis de parar moltes estones. I per la banda, diguem-ne, per la banda sud, la cua arribava fins al restaurant Camparet, gairebé l'entrada de Cassà. O sigui, no té gaire sentit. Ara, finalment, han dit que això s'arreglarà. Però per què ha trigat tants anys? És veritat que durant el segon tripartit, quan hi ha el secretari de mobilitat, era en Manel Nadal, varen fer un projecte per tal de fer una rotonda i d'intentar que no hi hagués aquelles cues. I aquella vegada, i això també és veritat, va ser l'Ajuntament que va decidir que ell no volia assumir la responsabilitat de dir que sí o que no, i va fer una enquesta entre tots els veïns. I els veïns van dir que no. Aquesta vegada sembla que no hi haurà enquesta, aquesta vegada la solució que han trobat és, a la part nord, diguem, vinguent de quart, fer una nova rotonda i llavors fer desviaments que puguin anar directament a Llambilles per un cantó i per un altre, i també a la rotonda que ja hi ha, a la part sud, fer un altre camí, aquell que porta Sant Cristòfol, que vagi també directament al poble. I amb això se solucionaria molt, perquè aquesta és una carretera que utilitzen més de 30.000 persones, més de 30.000 persones, no, més de 30.000 cotxes diaris, perquè en els cotxes a vegades hi va més d'una persona. I si comptéssim la quantitat de temps perdut, però sobretot perdut innecessàriament, seria terrible. Hi ha un compromís ferm de la conselleria, de la consellera Paneque, de que això s'arreglaria. Em van dir que abans d'octubre hi hauria novetats, ara hi ha hagut novetats, presenten aquestes obres, i ara l'únic que s'ha de demanar és que la burocràcia no les eternitzi, que si s'han de fer, hi ha els diners per fer-los, hi ha la voluntat per fer-los, i la pròpia gent de Llambilles és conscient de que això no pot ser així, doncs que el que s'ha de fer és que es facin ràpid i bé. Ara bé, tu deies, no s'ha solucionat el tot. No, els semàfors continuaran perquè la gent ha de travessar. La gent que la peu ha de travessar. Clar, és molt poc, i jo crec que no serà tan important les incidències com fins ara. Però a veure si d'una punyetera vegada, d'aquí un temps, podem dir s'han acabat les cues a Llambilles. Que hem lluitat molt perquè la Costa Brava tingui accessos. Recordem quan varen fer la variant, diguem-ne, per anar fins a Platja d'Aro, Palamós i Palafrugell, que va ser una necessitat durant anys.
0: Clar, a veure, un moment, Jordi. No m'escolta.
1: La que es havia de fer no es farà perquè hi ha interessos massa grans que deixen que no es faci, i la que varen fer no serveix gaire per res. Però els accessos són com són. Aquest dia parlàvem també de la zona de Torroella i Pals, que és una mica desastre. Tenim dret a poder circular amb una naturalitat com la que tenen, diguem-ne, la gent que ve des de Barcelona i que ara ja, a través de Vidreres, per la Costa de l'Ou, té una entrada digna a la Costa Brava. Doncs ara, els de la Costa Brava, els de Girona, demanem que per circular nosaltres puguem tinguer tenir també unes carreteres dignes, sense semàfors i sense unes cues que no s'expliquen i que no tenen explicació i que sobretot no tenen cap sentit.
0: Jo demano més. Oi que em permets? Escolta, jo no en tinc prou amb, amb aquesta rotonda. A veure, com és que els que venen de Barcelona tenen autovia sense cap tipus de semàfor des de la plaça Catalunya de Barcelona, bé, ja m'enteneu, des de la sortida de Barcelona fins a Palafrugell. Els que volem anar de Palamós-Palafrugell a Girona, a la Costa de l'Ou s'acaba l'autovia. Que fotin d'una punyetera vegada una autovia, la famosa anella de les Gavarres, i poder anar a Girona amb autovia, 30.000 vehicles diaris, a qualsevol altre lloc de l'Estat, ja hi hauria autovia gratuïta.
1: I aquest és el problema, que qualsevol altre lloc de l'Estat, durant els anys que nosaltres pagàvem per anar a Barcelona, pagats per l'autopista, ells tenien autopistes, o millor dir, l'autovies, tenien la carretera Nacional 2 desdoblada. On és l'únic tram de les carreteres més importants d'Espanya que no està desdoblat? Doncs el que va de Barcelona a la Jonquera. Ja està dit tot. No hi ha hagut voluntat política. Però ara el que hem de fer, mira, apretem amb les cues de Llambilles, i en el moment que s'acabin les cues de Llambilles, començarem a apretar perquè hi hagi una variant de 4 carrils que vagi també des de la Costa de l'Ou fins a Girona, o des de la costa, o des de Palafrugell fins allà on te faci falta.
0: Tu apreta des de Girona i jo apreto des de la costa. Apa, apretem fort.
1: Pues vinga.
0: Adéu, Jordi.
1: Apretant, a veure si ens en sortim.
0: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Heu de fer vacances a l'agost, sí o sí, no podeu triar. Si poguéssiu triar, quin mes de l'any us agradaria fer vacances? La Marta és de Girona, sempre fer vacances a l'agost perquè és quan tanca l'empresa, clar. Però si pogués triar, les faria el juny. Fa bon temps, hi ha menys gent a tot arreu i es gaudeix molt més. Ja, i és molt més barat tot. Jordi de Figueres, a mi l'agost no m'agrada gaire per fer vacances, hi ha massa cues, massa gent i tot és més car. Si depengués de mi, faria vacances al setembre, quan encara pots anar a la platja i tot és més tranquil. La Sílvia és de Palamós. Jo sí que sóc molt d'agost, m'agrada l'ambient, les festes majors i trobar-me els amics que venen de vacances. Per mi té un encant especial. I acabo de moment amb en Pere des de Banyoles. Treballo en una empresa que pràcticament obliga a fer vacances a l'agost, així que no tenim gaire marge. Però, sincerament, si pogués decidir-ho, triaria el mes de juny. Tens els dies molt més llargs, fa calor, però encara no és tan exagerada, i pots viatjar sense trobar-ho tot ple.

0: La Isla Bonita de Madonna. 6:05 i després de la publi... Aquesta és la versió original. El que passa que molta gent l'ha cantat, però aquesta és l'original. La de Gloria Gaynor, la que escoltarem, res, d'aquí a 3 minuts.
1: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: Del 28 de juliol al 3 d'agost, Pals està de festa major. Cercaviles, havaneres, concerts, la nit jove, la nit de Carmània i el ball amb l'Orquestra Metropol. I els dies 5 i 6 d'agost, la festa major continua a la platja de Pals. Consulta totes les activitats a pals.cat i no t'ho perdis.
4: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a sarfa.es.
5: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el màrquet més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el màrquet més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: 972 313 702.
1: Vacances a l'agost, sí o sí? Per què no teniu més remei? Si poguéssiu triar quin mes de l'any us agradaria fer vacances. Ara vaig amb una trucada que ens arriba des de Girona, però abans, més missatges de WhatsApp des de Girona. La Núria diu: les meves vacances ideals serien a finals de setembre. Encara fa bon temps, els preus baixen i pots visitar qualsevol lloc sense aquella sensació que hi ha una multitud a tot arreu. L'Herbert de Banyoles diu: jo prefereixo repartir les vacances, una setmana al juny, una altra al setembre, i alguna escapada a l'hivern. Concentrar-ho tot a l'agost no em convenç gaire. I acabo amb la Laura des de Platja d'Aro. Treballo en temporada d'estiu, així que les meves vacances arriben a l'octubre. Al principi em feia ràbia, però ara ho prefereixo. Viatges molt més tranquils i gastes molt menys. Vicky de Girona, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Com estàs?
2: Pues mira, esperant les vacances, que sembla que no arriben mai.
1: Quan t'arriben a tu? Dilluns?
2: No, a mi encara em queda tota la setmana que ve treballant.
1: Però fas vacances al mes d'agost.
2: Sí, sempre m'han tocat fer-les a l'agost. Mira, és una cosa que tenim els que treballem de cara al públic.
1: Clar.
2: Bueno, ben bé de cara no, però si estàs al servei del públic,
1: clar,
2: sempre et tocarà treballar durant tot l'any i vacances a l'agost.
1: Per tant, tu no pots triar i et conformes amb l'agost. I t'agrada fer vacances a l'agost?
2: Home, fer vacances a mi m'agrada sempre, tant se val sigui agost, sigui desembre, sigui gener, el mes que sigui, les vacances són vacances.
1: Està bé.
2: M'encanta.
1: Però si tu no depenguessis del teu jefe, que et diu: escolta, has de fer vacances d'aquest dia a aquest dia, tu particularment quin mes de l'any és el que et diries: ostres, em sentiria, vaja, perfecte fer les vacances? Quin mes?
2: Mira, vaig tenir la sort un any de fer-ne en el juny.
1: El juny?
2: Vale? Sí. Va ser espectacular. Teníem molt bon temps. No hi havia tanta gent com trobar sempre a l'agost, i els preus són més baratos. Vuit al juny està superbé. I setembre-octubre també seria fantàstic.
1: Sí.
2: Però...
1: I a més, ara amb això del canvi climàtic, que al setembre-octubre tenim temperatures del mes de juny o de juliol, vull dir que escolta, el problema és fer-les al mes d'agost, que tenim temperatures de no sé quin mes, escolta, en fi.
2: Bueno, és que les temperatures de l'agost ja són gairebé semblants a les de setembre o les del maig, perquè jo no sé si tu te'n recordes, però nosaltres, les fires de Girona, ja anàvem amb jaqueta, ara no.
1: No. Sí, per anar a les fires de Girona el novembre anaves bé, ja començaves a portar la roba d'hivern perquè fotia un fred.
2: Clar,
1: que
2: anar
1: a les barraques, a la copa, i Déu-n'hi-do.
2: Exacte, i
1: Déu,
2: ja portaves la teva jaqueta.
1: Escolta, i parlant de concerts, Vicky, t'agrada? A veure si saps qui és aquest que canta.

0: Saps qui és?
1: Home, aquest podria ser Sergio Dalma.
0: Efectivament. Escolta, t'agradaria aconseguir dues entrades per anar a veure Sergio Dalma aquest dijous 6 d'agost al Festival Sons del Món de Roses, una entrada doble, t'agradaria?
1: I tant que m'agradaria. Doncs, a mi sempre m'agrada la música.
0: Doncs,
1: sempre.
0: Has de seguir el nostre protocol, que ara mateix te l'explico.
2: 972 313 702.
0: El mateix telèfon que has trucat, envies
1: sí?
0: un missatge de text de WhatsApp indicant el teu nom, des d'on ens escoltes, i posant sí? el teu correu electrònic, perquè si guanyes t'enviarem un email. Tan sols això?
1: Buah.
0: D'acord?
1: Fantàstic.
0: Doncs va,
1: fantàstic.
0: Fes-ho ara mateix.
1: Perfecte, ho faré ara, Joan.
0: Adéu, Vic.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. El govern municipal de Girona, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a la Jonquera, a l'Alt Empordà, després que s'atrinxerés dins de casa seva amb un ganivet i amenacés la seva parella i els dos fills. Els fets es van produir pels vols de 2:15 de la matinada de dijous a l'avinguda Miquel Martí i Pol. Va ser un familiar qui va alertar la policia del que estava passant i quan els agents van arribar, el sospitós s'havia trinxerat en un pis de la quarta planta de l'edifici amb les víctimes, malgrat que tenia una ordre d'allunyament. Finalment, els agents van acabar accedint a l'immoble i van detenir l'home sense cap ferit. I la 14a Bienal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell ultima els preparatius per inaugurar diumenge les 11 exposicions d'aquesta edició, que es podran visitar fins al 18 d'octubre. Entre les propostes més destacades hi ha Un llarg viatge, de l'americana Dorothea Lange, amb imatges fetes durant la Gran Depressió dels Estats Units i la primera gran retrospectiva a Catalunya del xilè Sergio Larraín. La directora Dorothea Lange, amb imatges fetes durant la Gran Depressió dels Estats Units

0: estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
0: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·loestètic.
0: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
1: Maxil·loestètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenomeno.
3: Maxil·loestètic.
4: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
5: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda, 5 minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio 94.4. En aquesta última hora, res d'aquí 10-15 minuts aproximadament, començarà la sessió de ball de cada divendres amb els mixos, amb les barreges que ens fa Jordi Pagès, de grans èxits dels 80 i 90.

0: Friday Nights amb Jordi Pagès.
1: Bé, arriba el moment de fotre uns quants salts, de fer uns quants salts, treure el cul de la cadira, moure'ns una mica, perquè arriba la sessió de ball que cada divendres ens prepara Jordi Pagès. Jordi!
2: Benvinguts a Boogie Nights. Soc Jordi Pagès i com cada setmana us porto tres cançons que han deixat empremta a la història de la música. Avui passarem del pop sofisticat al disco més autèntic, acabant amb un dels himnes romàntics més coneguts de tots els temps. Comencem! Avui tenim Kim Carnes, In Deep i John Paul Young. El primer d'avui és Bette Davis Eyes, de Kim Carnes. Publicada el 81, va ser el major èxit de la seva carrera i està dedicada a la mítica actriu de Hollywood, Bette Davis, que va deixar tan encantada amb el tema que va escriure personalment una carta d'agraïment a Kim Carnes i als seus compositors. La cançó originalment, escrita el 74 per Donna Bass i Jackie DeShannon, no va tenir èxit fins que Kim Carnes la va reinterpretar amb la seva característica veu rasposa. El segon tema és el del DJ que et va salvar la vida l'última nit. Last Night a DJ Saved My Life, de In Deep. Clàssic del 82, un autèntic homenatge a la figura del DJ. La cançó va ser gravada amb un pressupost molt modest, però es va convertir en un èxit mundial. El grup, liderat pel productor Michael Cleveland, només va aconseguir aquest gran èxit, però va ser suficient per deixar una empenta duradora a la cultura de club. Love is in the air, everywhere I look around. I acabarem amb Love is in the Air, de John Paul Young. Llançada el 97, una de les cançons australianes més famoses de tots els temps. Va viure una segona joventut gràcies a la pel·lícula Muriel's Wedding, de l'any 94, i s'ha convertit en un tema imprescindible a qualsevol festa. Tres cançons que han resistit perfectament el pas del temps. Ara les posem a la nostra coctelera musical i descobrim el resultat. Fins la propera. Adeu.

0: Moriria per vos, el gran èxit d'Amaral que ens acompanya just ara mateix a 6:45 i 2 minuts a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. I després de la publi... Baby, give it up. Give it up, baby, give it up. Casey and the Sunshine Band.
1: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Aquest estiu, no et perdis una de les cites més emblemàtiques de la Costa Brava. Dijous 6 d'agost, a les 10 de la nit, la platja de l'Escala acull la 48a cantada d'havaneres de l'Escala. Amb les actuacions de Peix Fregit, Son de l'Havana i l'Espingari, presentada per Espartac Paran. I a la Riba, servei de lloguer de cadires i rom cremat. Organitzen la Penya Blaugrana de l'Escala i l'Ajuntament de l'Escala. Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: Capital. Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Give it up, el tema de Casey and the Sunshine Band, a 3:15 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital, recta final. Agenda. Carla Saló, bona tarda.
1: Bona tarda, us parla Carla Saló Pujol i seguidament farem un repàs de les principals activitats que es podran fer al llarg d'aquest cap de setmana a l'Empordà i a les comarques de Girona. Comencem el Festival Sons del Món, de Roses, on avui és el torn dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Tres bandes d'una mateixa generació actuaran juntes per primera vegada en el Festival Empordanès. El concert porta per títol El so d'una generació i començarà a les 9 del vespre. I també avui a Palamós, dins del Festival Rumba Palamós, actuaran Pirates Rumversiones. Es tracta d'un grup de música que transforma cançons conegudes de tots els estils en ritmes de rumba. L'hora de l'inici també serà a les 9 del vespre al Passeig del Mar. I demà el Festival Cap Roig de Calella Palafrugell serà el torn de Miqui Núñez, cantant i compositor que combina pop amb influències de música festiva, rumba i sons mediterranis. Les seves cançons destaquen per melodies optimistes i lletres properes. El concert començarà a 10:15 a l'escenari dels Jardins Botànics de Cap Roig. I a Torrella de Montgrí, en el marc del Festival de Torroella, actuarà l'Orquestra Simfònica del Vallès i Pablo Ferrandez. El concert comença a retre homenatge a Pablo Casals en el seu 150è aniversari del seu naixement i començarà a 9:15 a l'Auditori Espai Ter. Diumenge, el Festival Portal Blau de l'Escala serà el torn d'Helena Gadel i Manu Guix. Els dos artistes compartiran un espectacle creat especialment per l'ocasió, on Helena Gadel posarà la veu i Manu Guix combinarà veu i piano en una proposta marcada per la complicitat artística. El concert repassarà alguns dels seus moments més destacats de les seves trajectòries i començarà a les 9 del vespre a la Mar d'en Manassa. El mateix diumenge, al Festival Riures de Calonge i Sant Antoni, hi haurà una doble actuació. A les 8 del vespre, Albert Tom i Joan Maria Pou presentaran en directe el podcast Què t'ha passat, amb converses, improvisació i situacions quotidianes. Més tard, a 10:15, Fel Feixedes i Carles Xuriguera pujaran a l'escenari amb un show No fa estiu, un espectacle que combina monòlegs, diàlegs i humor de proximitat. Tot plegat serà el Parc del Collet. I aquest cap de setmana estan de festa major les localitats de Pals, Caldes de Malavella, Sant Feliu de Guíxols, Viladamat, Massanes, Madremanya, Pedret i Marçà, Esclanyà, Cantallots, Parlavà, Baudà, La Selva de Mar i Riells i Viabrea. I fins aquí el repàs de les principals activitats que es poden fer aquest cap de setmana a l'Empordà i a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Carla.

0: Amics, marxem ja, eh? Ja hem treballat prou per avui. Continueu escoltant el 94.4 de Taronja Ràdio i el 95.6 de Ràdio Capital. Dilluns tornem al peu del canó. Ja en ple mes d'agost, eh? A partir de les 4 de la tarda i fins a les 7. Adéu-siau, que vagi bé, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Us deixo amb Paul Young. Every time you go away.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim

0: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Més informació a latoscanapalamos.com. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: Dissabte 1 d'agost, Sant Jordi Desvalls s'omple de vida. Arriba la Fira Verda i Viva de les 12 del migdia a les 11 de la nit a la sala i al pàrquing principal. Cervesa artesanal, vins naturals, música en directe, cosmètica natural, artesania creativa, moda quilòmetre zero, tastets sorprenents, creps, sucs saludables i activitats per a tota la família. Viu una jornada diferent al cor de l'Empordà. Fira Verda i Viva, l'1 d'agost a Sant Jordi Desvalls. Més info a verdeiviva.com.
1: Aquest estiu torna al laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
2: Si comprar bé és un gust, ara ho serà encara més. A la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu estrenem nous espais. Ara hi trobaràs la carnisseria gironina de referència, Arnall, amb un ampli assortiment de carn i embotits de la millor qualitat. I també la peixateria Puignau, els artesans del mar, amb una selecció del millor peix fresc. Sona bé, oi? Doncs vine a descobrir els nous espais de carnisseria Arnall i peixateria Puignau a la botiga d'Ametller Origen de Sant Feliu. Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Manà, manà.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·loestètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
5: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
3: Manà, manà.
6: Maxil·loestètic. I demana la teva visita. Maxil·loestètic.

0: Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
5: Esmorzarem pa amb oli i sal.
4: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
6: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
8: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
7: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
9: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
10: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
11: Avui una jornada plenament assolellada.
6: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
12: Ràdio Capital.
6: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
4: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
5: Si tu no estàs aquí, no sé.
4: Entrades a sonsdelmón.cat.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Aquest estiu torna a la Industrial Market, el market més esperat de la Costa Brava. Del 5 al 9 d'agost estrenem nova ubicació a S'Agaró, al Parc de les Dunes de Sant Pol, davant de la Taverna del Mar. Moda, gastronomia, música en directe cada vespre, activitats infantils i espectacles per a tota la família. Cada dia de 6 de la tarda a mitjanit. I recorda, del 19 al 25 d'agost també ens trobaràs a Pals. La Industrial Market, el market més esperat de l'estiu. L'estiu que es viu al carrer. Segueix-nos a @laindustrialmarket amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Heineken i Ladrón de Manzanas.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
4: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
5: Busques una manera fàcil de moure't per la Costa Brava? Amb Moventis tens connexions ràpides, còmodes i sostenibles per arribar a les platges, als pobles i als racons més emblemàtics de l'Empordà. Oblida't dels embussos i de buscar aparcament. Aquest estiu, deixa't portar. Moventis, més temps per gaudir. Tota la informació a surfa.es.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
8: Amb Marc Clapés.
7: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
8: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
11: 25 anys de cançons i territori.
12: Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11, l'hora de les notes.

0: ถอยมา
1: หลอระดับสนอตส์ปะอุเรียสกอร์เมต

Ets a bord de la Xalana de Ràdio Capital, la festa més petarda del Baix Empordà amb el nostre timoner, en Marc Clapés.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Tindran.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Déu-n'hi-do, quina cançó que acaba de sonar. Ai, no estic preparada per això.

tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
2: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital.